De matinada han trucat, són al replà de l'escala. La mare quan surt a obrir porta la bata posada. Què volen aquesta gent que truquen de matinada? El seu fill que no és aquí n'és adormit a la cambra. Què li volen al meu fill? El fill mig es desvetllava. Què volen aquesta gent que truquen de matinada? La mare ben poc en sap

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Hola a tots, salutacions als amics de Ràdio Artà des de la meseta, des de Madrid, on fem cada dia este Amigues i Conocides a Televisió Espanyola. Res, desitjar-vos que tingueu un bon any, que sigueu molt feliços i que treballeu amb tanta il·lusió com ho fem així en este programa diàriament. Bona sort a tots.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

presenti, Dio.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

cants amb la mà dels ulls. Sempre buscant el mateix por d'asil. Pobre de tu, si els ulls del teu amor mai no has vist el somriure d'una puta. Infortunat si en començar el mal temps, els ulls del teu amor no veus venir amb un petit fanal aquest feluig que creu el temporal.

Només per a tu. Només per a tu, només. Per a tu, només. Per a tu, només. Per a tu, només. Per a tu. Per a tu, només. Per a tu, només. Per a tu, només.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: estar. Radio Horda. Radio Horda. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Vols renovar el teu armari amb estil? En Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

t'es trist. O és el fred, o és el pensar que no t'he vist.

és gris. Ho és el temps, ho és el meu cor tan indecis.

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Ja ho escolto.

Artà té molts esportistes d'èlit i bona part és gràcies a la feina de base del Club Jartanencs. Artà en Joc volen conèixer esportistes, tècnics, dirigents que han fet i fan possible l'esport artanenc. Som en Pet Toni Butler i cada dimarts a Ràdio Artà vos oferim Artà en Joc.

t'agrada viatjar? Vols conèixer algun país o ciutat? Som Nestel Font i amb diversos convidats podrem conèixer llocs del món inèdits i altres destins turístics plens d'aventura. Ens trobaràs al programa Rondalles Viatgeres, quinzenalment, els dimecres a les 8, a Ràdio Artà Municipal. Nigèria, Camerún, Guinea Equatorial, Gabon, República del Congo.

quan tu duies estrena, quan jo era un bailet, no hi havia penes.

cavall brau, mirant com ressona la campana gran, records d'hora bona se'n venen

danza, àngels bufadors, mirant com ressona la campana gran, records d'hora bona.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

t'agrada viatjar? Vols conèixer algun país o ciutat? Som Nestel Font i amb diversos convidats podrem Marroc, conèixer llocs del món inèdits Sahara, i altres destins turístics plens d'aventura. Ens trobaràs al programa Rondalles Viatgeres, quinzenalment, els dimecres a les 8, a Ràdio Artà Municipal. Nigèria, Camerún, Guinea Equatorial, Gabon, República del Congo.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

natural, per fer sorbets, per fer gelats, per fer baixar els àpats pesats, per refrescar-me calorat. Vull una guitarra anar tocant aquells acords de fer

0: fueron buenas.
1: Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis. Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

A Ràdio Horta contam històries, donam veu al poble i fem companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

gonna do right here is we gonna smooth it out. Come on. MC.

T'has perdut algun programa? Pots escoltar-ne les remissions que en feim a la pròpia ràdio o pots recuperar el podcast a través de la nostra web. Entra a radioartà.cat i trobaràs programes i actes enregistrats per Ràdio Artà.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

perquè a les botigues i els serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Mira, son las cosas que me dicen.
1: No, tú no estás
2: aquí. Marina, Marina también.
3: Marina, no, no, no. Y
2: Marina la ciutat, i tu te creus que hem
1: d'estar copiant de mi? Perdona, va seguir copiant una cançó.
4: Mira, Marina, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira,
2: mira,
5: Estau escoltant Ràdio Hortà Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Hortà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohortà.cat.

0: TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
1: Bon dia, són les 8 del matí d'aquest dimecres, dia 19 d'agost, en què parlem de la petició que ha fet el govern a Madrid. Reclamen localitzar les famílies dels menors estrangers no acompanyats que estan tutelats a les Balears. L'objectiu, segons la consellera Sandra Fernández, és valorar si aquests joves poden ser retornats als seus pares.
2: Muchos de estos niños y niñas que no es una situación de desprotección real. Tienen parte de desprotección porque evidentemente están aquí solos, pero sí que tienen contacto con las familias, sí que hay muchas familias que están localizadas. Y...
1: Aquestes declaracions de Sandra Fernández arriben el mateix dia que la Comissió Europea ha avalat el retorn al Marroc dels menors que es troben en situació irregular a Ceuta. El portaveu europeu d'Interior, Marcus Lamert, ha dit que el dret comunitari preveu la devolució.
3: We also take note of the statements of the Moroccan authorities that they are ready to take back all those who arrived illegally to Ceuta, including...
1: I ha recordat les declaracions de les autoritats del Marroc que asseguren que estan preparades per assumir la tornada de tots els que van travessar la frontera de Ceuta, també els menors. Recorden que fins ara el govern central ha manifestat que aquesta devolució al Marroc només es pot fer a través d'un estudi individualitzat i en molt de casos el reagrupament es complica per les dificultats a l'hora de trobar les famílies. Tot d'una ho ampliem abans, però repassam els titulars del dia. Continua oberta la investigació per la mort d'un home de 70 anys ahir a Mallorca en volcà, l'embarcació amb la qual navegava s'estanyol.
4: A la barca hi anaven 5 ocupants més que varen ser rescatats. L'accident va passar a uns 100 metres de la costa de s'estanyol, a Llucmajor, al sud de Mallorca.
1: I el govern autoritza finalment posar més gandules i parasols a Formentera.
4: La mesura s'ha aprovat malgrat l'oposició dels tècnics del departament i arriba després de la destitució de la directora anterior que havia frenat les concessions. La conselleria ha tornat a analitzar la proposta i ho considera compatible amb la normativa de costes i la protecció ambiental.
1: I els ajuntaments de les Balears suspenen en transparència.
4: Segons un estudi de la Universitat Autònoma de Barcelona, només 7 dels 67 municipis aproven. Marta Corcoll és la coordinadora del projecte InfoParticipa de la UAP.
5: Poca actualització de les informacions, no anonimitzen i hi ha opacitat amb temes de retribucions, bastanta opacitat. Després no s'informa igual dels responsables polítics que estan en el govern dels que estan a l'oposició.
4: Això tot i que fa 11 anys de l'entrada en vigor de la llei de transparència.
1: I avui en el Dia Internacional de l'Assistència Humanitària vos expliquem que només una de cada 6 persones que necessiten protecció les reben. A les 8 i mitja en parlarem amb Paula Barrachina, portaveu i responsable de Comunicació Espanya d'ACNUR. I abans a les 8 i 25 arribaran els esports. Avui destacam que el Real Mallorca torna als entrenaments per començar a preparar el partit de dilluns contra el Granada. Marta Sampas, bon dia.
6: Bon dia. La plantilla mallorquinista farà avui a les 9 del matí a Sant Bibiloni la primera sessió de la setmana de cara al pròxim partit corresponent a la segona jornada de Lliga. Després de gaudir de 2 dies de descans, els de Luis García afrontaran 5 dies consecutius d'entrenament amb la incertesa de si finalment es podrà jugar el partit a l'estadi Nuevo Los Cármenes dilluns que ve. El club andalús està pendent dels resultats d'una revisió estructural de l'estadi iniciada ahir després dels terratrèmols que va patir la ciutat. I l'Illes Balears, Palma Futsal, ha golejat 6-1 a la selecció d'Indonèsia en el primer partit amistós de pretemporada.
1: I un accident a la via de cintura de Palma està provocant dificultats en la circulació des de primera hora d'avui matí. Connectam en directe amb la Direcció General de Trànsit. Dani Fornés, bon dia. Quina és la darrera hora?
7: Què tal? Molt bon dia. Pot ser a primera hora del matí. S'ha produït un accident a la via de cintura, en sentit Andratx, a la cintura de la sortida cap a la carretera de Valldemossa. Això ha fet que un vehicle quedés ocupant part del carril central i també el carril esquerre, i això està ocasionant retenció ja bastant important. Pràcticament des del quilòmetre 0, des de l'entrada a la via de cintura, des de l'autopista de Llucmajor, ja trobaran retencions fins a la sortida cap a la carretera de Valldemossa.
8: Obro, obro la porta d'un món que per mi és nou. Miro per la finestra

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

A l'Instagram de Rondalles Viatgeres pots seguir les nostres aventures, recuperar els programes anteriors i conèixer més sobre el nostre programa. Entrau a aquesta xarxa social i seguiu-nos.

0: I són ara les 9, repassant les qüestions més destacades. Aquest matí de dimecres, els bombers d'Eivissa treballen en l'extinció d'un incendi a un aparcament d'un edifici del barri d'Esviver. I connectem ara en directe. David Ventura està en aquest moment al carrer Músic Fermí Marí, on un cotxe elèctric s'ha calat foc. Bon dia, quina és la darrera hora?
1: Hola, molt bon dia. El dia ha començat a la ciutat d'Eivissa amb dos incendis simultanis. Aquest del carrer Músic Fermí Marí, a les 6:30 del matí, ha començat, ha cremat un vehicle dièsel a l'interior d'un pàrquing subterrani i finalment ha afectat tres vehicles i una motocicleta. Els veïns de l'immoble han estat desallotjats i ara fa pocs minuts que l'incendi finalment s'ha apagat i els veïns han pogut tornar a casa seva i estan entrant dins el pàrquing per veure si els seus vehicles han estat afectats o no per aquest sinistre. De moment, afortunadament, no han hagut ferits. I simultàniament, a les 6:27 del matí, ha hagut un altre incendi, però a la zona de Ses Feixes de Vila, a la zona d'Espretet, en una zona de canyes, que usualment pateix incendis regularment i que darrerament, en les últimes setmanes, té molta població d'infrahabitatges. Aquest incendi també ha estat apagat i tampoc hi ha constància de que s'hagin produït cap ferit.
0: Gràcies, David, per aquesta darrera hora des d'Eivissa. Des de primera hora vos hem informat també d'un accident a la via de cintura de Palma que ha provocat embossos en aquesta via i els accessos a la ciutat. Actualitzam l'estat de les carreteres, connectam amb la Direcció General de Trànsit. Dani Fornés, bon dia.
2: Què tal? Molt bon dia. Pues sí, en aquestes hores ja estan fent feines al servei de grua per retirar aquest vehicle que ha estat ocupant el carril esquerre i el central des de primera hora del matí, des de les 7 del matí pràcticament, que és quan s'ha produït l'accident a la via de cintura, a l'altura del quilòmetre 5-300 aproximadament, per l'altura de sortida cap a la carretera de Vall de Mossa. En aquest moment, ja ens hi dic, s'estan retirant ja el vehicle i esperem que se solucioni la retenció que ara mateix arriba pràcticament 3 quilòmetres 0 des de l'incorporació d'esta l'autopista de Llucmajor fins a la sortida cap a la carretera de Valldemossa, la via de cintura, en sentit que s'hi trobaran retencions. Això també està fent que les entrades a la via de cintura des de l'autopista d'Inca i també des de la carretera de Valldemossa siguin molt lentes. Així que precaució i paciència si circulen per les puntes. Tot molt bon dia.
0: Dia complicat avui, per tant, a les carreteres, matí complicat o primeres hores del matí complicades. I ACNUR afirma que s'ha de garantir la protecció i l'interès superior dels menors migrants no acompanyats en cas de ser retornats al Marroc, tal com va avalar ahir la Comissió Europea.
3: Ho ha dit en una entrevista a l'informatiu Matí la portaveu a Espanya d'ACNUR, l'agència de l'ONU per als refugiats, Paul Barrachina.
4: Tiene que haber un procedimiento que respete plenamente los derechos del niño, las obligaciones internacionales de protección internacional y sobre todo su interés superior. Entonces eso tiene que ser una decisión caso a caso, siempre con unas garantías absolutas y teniendo en cuenta, pues, como hemos dicho, el interés de cada niño de forma individual.
3: També avui, Dia Internacional de l'Assistència Humanitària, ha reconegut que la realitat del sector ha empitjorat darrerament, entre d'altres factors, per la disminució de l'aportació en ajuda internacional.
0: I això quan aquí a les Illes el govern ha demanat ajuda a Madrid per localitzar les famílies dels menors estrangers no acompanyats que estan tutelats a les Balears. L'objectiu, segons la consellera Sandra Fernández, és valorar si aquests joves poden ser retornats als seus pares.
5: Muchos de estos niños y niñas que no es una situación de desprotección real. Tienen parte de desprotección porque evidentemente están aquí solos, pero sí que tienen contacto con las familias, sí que hay muchas familias que están localizadas y...
0: I arribem a les 9:04, passam al relleu als companys del programa El Dia. Passar una bona jornada de dimecres.
6: Més informació a ib3notícies.com.
7: A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Salud.
1: Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM a la Colònia de Sant Pere i el 107.9 FM a Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: Te amo.
1: Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bon dia. Continuen a aquesta hora algunes retencions a la via de cintura de Palma per un accident aquest matí. Ja s'ha retirat el vehicle i poc a poc es normalitza la situació. Per actualitzar l'estat de circulació, connectem amb la sala de control de la DGT. Dani Fornés, bon dia.
2: Què tal? Molt bon dia. Pues sí, ara aquesta hora el vehicle que hi havia a via de cintures, a l'altura del quilòmetre 5, un poc a l'altura de la sortida cap a la carretera de Mosa, ja està retirat la retenció que havia generat. Pràcticament ja no queda res, queda encara algo a l'altura de la sortida cap a la carretera de Mosa. En sentit d'endat, si poc més, també petita dificultat, encara és l'autopista d'Inca centrada a la via de cintura. Però, per altra banda, fa una estona s'ha produït també una petita topada a l'autopista d'Andrés, a l'altura del quilòmetre 6, això és a l'altura de Sant Agustí aproximadament. No hi ha vehicles ocupant el carril, però sí hi ha un vehicle aturat a resbolar al dret i s'ha fet mirar on està ocasionant que també se creïn retencions ara mateix a l'altura de la Teulera, a la via de cintura en sentit Andratx. És tot per el moment. Molt bon dia.
1: Moltes gràcies, doncs. Molta atenció aquesta hora a les carreteres. I ara anem cap a Eivissa, perquè el dia ha començat amb dos incendis. Per una banda, un infrahabitatge ha cremat a la zona de Ses Feixes i també, d'altra banda, un bloc d'habitatges del carrer Músic Fermí Marí ha hagut de ser desallotjat per un incendi en un garatge. David Ventura, quina és la darrera hora?
3: Hola, molt bon dia. Mira, els dos incendis ja han pogut ser apagats. Del carrer Músic Fermí Marí número 10, l'incendi ha començat en un vehicle, en un pàrquing, ha afectat a tres vehicles i a tres cotxes i una motocicleta. Ha començat a les 6 del matí i els veïns del bloc d'habitatges han hagut de ser desallotjats. Ara ja han pogut tornar als seus domicilis i la situació va recuperant la seva normalitat. I simultàniament, a la zona a les Feixes d'Espratet s'ha produït també un incendi en un infrahabitatge d'aquesta zona. És una zona de canyes on hi viu bastanta gent que no tenen sostre, i al costat d'un edifici que està mig en runes i on viu una parella s'ha produït també un incendi que ha afectat aquest habitatge i la zona circundant. També en aquest cas no hi ha hagut ferits i també l'incendi ha pogut ser apagat i els habitants d'aquesta estructura han pogut retornar a casa seva.
1: Moltes gràcies, David, per aquesta informació. Continuem amb més qüestions. ACNUR afirma que s'ha de garantir la protecció i l'interès superior dels menors migrants no acompanyats en cas de ser retornats al Marroc, com va avalar ahir la Comissió Europea.
4: N'ha parlat a l'informatiu matí la portaveu a Espanya d'ACNUR, l'agència de l'ONU per als refugiats, Paula Barrachina.
5: Tiene que haber un procedimiento que respete plenamente los derechos del niño, las obligaciones internacionales de protección internacional y sobre todo su interés superior. Entonces eso tiene que ser una decisión caso a caso, siempre con unas garantías absolutas y teniendo en cuenta, pues, como hemos dicho, el interés de cada niño de forma individual.
1: I els ajuntaments de les Balears suspenen en transparència gairebé 11 anys després de l'entrada en vigor de la llei de transparència.
4: Segons un estudi de la Universitat Autònoma de Barcelona, només 7 dels 67 municipis aproven. La coordinadora del projecte Participa de la UAB, Marta Corcoy, explica que l'informe detecta un empitjorament general, sobretot per la falta d'actualització de la informació.
6: Poca actualització de les informacions, no anonimitzen i hi ha opacitat amb temes de retribucions, bastanta opacitat. Després no s'informa igual dels responsables polítics que estan en el govern dels que estan a l'oposició.
1: Arribem així a les 10 i 4 minuts. Tornem amb més notícies al butlletí de les 11.
0: Més informació a ib3notícies.com.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Vant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Vant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Vant, moda que te fa brillar. T'esperam.
1: Continuem amb un èxit de Nina Simone. My baby, just cause.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 11.
1: Bon dia. El govern central estudia traslladar de manera urgent a la península 500 nines migrants que són a Ceuta després de l'arribada massiva de finals de juliol.
2: Segons fonts del Ministeri de Joventut i Infància, el pla no preveu de forma necessària traslladar la tutela a les comunitats autònomes, sinó altres fórmules, com per exemple l'acollida per part d'organitzacions dedicades només a la protecció de la infància.
1: Precisament en el Dia Internacional de l'Ajuda Humanitària hem sabut que fins a l'abril del 2026 a l'abril d'enguany, s'havia aconseguit proporcionar assistència o protecció a uns 45 milions de persones. Això són aproximadament una de cada sis de les que ho necessiten.
2: Són unes xifres que demostren les dificultats per arribar a tothom, cosa que es deu a la manca de finançament i que s'agreuja més per la violència cap als professionals. El metge voluntari, també portaveu de Metges del Món, Miguel Reyero, també apunta a una crisi dels drets humans.
3: Yo creo que este cuestionamiento de los derechos humanos, de algo que la humanidad ha construido durante siglos y siglos y queríamos consolidado, pues estamos en una situación en que se pone en cuestión y sea una respuesta más propia de la Edad Media o de la Antigüedad que de un mundo civilizado del siglo XXI.
1: I l'organització Alarm Fund, que vetlla per les persones que necessiten ser rescatades al Mediterrani, alerta de la desaparició d'una embarcació amb 16 persones a bord i de la qual no es tenen notícies.
2: Segons la darrera informació disponible, l'embarcació va partir d'un port algerià divendres. Des de llavors, hem de dir, no se n'han tingut més notícies. L'organització ha avisat Salvament Marítim.
1: En la plana política, Més per Mallorca critica el govern per la seva política en gestió de recursos hídrics, assenyalant que no han tractat l'aprofitament de l'aigua com a tema prioritari i adverteixen que seguir construint dessalinitzadores no és la solució.
2: La diputada Maria Ramon, de fet, ha destacat que actualment les reserves de recursos hídrics estan al 39% i un 31% del territori està ja en alerta per sequera. Per això reclama el govern mesures reals que no perjudiquin, diu, els municipis i que no posin tota la responsabilitat en la ciutadania de les Balears.
4: Perquè la responsabilitat no sigui només de resident i de ciutadà de les Illes Balears, sinó que sigui una estructura liderada i executada per el govern de les Illes Balears.
1: Tot això quan el govern ha adjudicat per 50 milions d'euros la reforma de la dessalinitzadora de Palma, que permetrà ampliar la capacitat de la planta i reduir el consum energètic.
2: S'han adjudicat, hem de dir, dos contractes en total, un el d'una partida més elevada per les obres de remodelació de la planta i el servei d'explotació i manteniment de la instal·lació. També s'ha adjudicat el servei de direcció i coordinació de les obres, que tindran un termini d'execució de 2 anys i mig.
1: En la crònica de successos a Formentera, ingressada a l'UCI una jove de 25 anys després de caure d'un penya-segat de 15 metres d'altura.
2: Els fets van passar ahir vespre. La dona de nacionalitat alemanya es troba estable a la unitat de cures intensives mentre es recupera de fractures vertebrals i diverses contusions.
1: I la Guàrdia Civil ha localitzat les armes utilitzades al tiroteig mortal d'Isla Cristina a Huelva.
2: Ara se'n farà un estudi tècnic abans de remetre les armes i l'informa al jutjat a càrrec de la investigació. D'altra banda, es manté l'operatiu per identificar i localitzar també els autors del tiroteig, que diumenge va deixar, recordem-ho, 3 víctimes mortals i 2 persones ferides.
1: Amb aquests apunts arribem a les 11 i 4 minuts. Tornem amb més notícies quan siguin les 12.
0: Més informació a ib3notícies.com.
5: Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consell publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: estar. Radio Horda. Radio Horda. Sensei.
1: Jo l'escolto. I tu?

El mal ús dels antibiòtics i d'altres medicaments és un risc per la salut. No el recomanis. Sos un metge per prescriure medicaments en recepta.

Hola a tots, salutacions als amics de Ràdio Artà, des de la meseta, des de Madrid, on fem cada dia este Amigues i Conocides a Televisió Espanyola. Res, desitjar-vos que tingueu un bon any, que sigueu molt feliços i que treballeu amb tanta il·lusió com ho fem així en este programa diàriament. Bona sort a tots.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a ESC.es.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

0: Odele to li playa, odele to li playa, odele to li playa.
1: Això ho engega el mundial, però això hi ha...
2: IB3 Ràdio, les notícies de les 12.
3: Bon dia. La plantilla de la residència Domus Vi Palma ha convocat dues concentracions per denunciar la manca de professionals i la conseqüent sobrecàrrega de feina.
4: Una situació que diuen afecta tant els treballadors com a l'atenció que reben les persones usuàries. La primera concentració serà aquest divendres a les portes del centre i la segona divendres de la setmana vinent. Reclamen una resposta a la direcció del centre i també una dotació suficient de personal. Les mobilitzacions compten amb el suport dels sindicats Comissions Obreres, UGT Serveis Públics i FOL.
3: Amb l'objectiu de tenir un servei net i eficient en matèria de residus a Manacor, l'Ajuntament del municipi ha inaugurat 4 punts verds. Les àrees estan tancades i per entrar-hi serà necessari tenir la targeta de resident.
4: Els contenidors són d'envasos, paper, vidre, rebuig i orgànic. L'horari per deixar els residus és de les 6 de l'hora baixa a les 10 del vespre. Les estructures disposen d'àrees de videovigilància per procurar que es compleixi la normativa. És el regidor de Medi Ambient, Mateu Mercè.
5: Facilitar que només venguin els residents, que no hi hagi turisme de residus i, per tant, les àrees no estiguin infradimensionades i no hi hagi el que és flotants al voltant d'ells. La videovigilància, sobretot, se posa per actes incívics, o deixar residus a de fora, que és el que s'intenta minimitzar.
3: Educació incorporarà aquest curs una persona encarregada de supervisar el funcionament dels menjadors escolars i reforçar-ne la qualitat, l'organització i el control.
4: Entre les seves funcions hi haurà la vigilància del compliment de les ràtios establertes entre monitors i alumnes i el seguiment de les mesures destinades a fomentar l'ús de productes locals i ecològics en els menús escolars. També supervisarà altres aspectes relacionats amb l'Organització General del Servei per assegurar-ne el correcte desenvolupament.
3: En la plana estatal, unes 700 persones continuen desallotjades per l'incendi de les Hurdes a Extremadura, que ja ha arrasat 1.600 hectàrees.
4: Més de 200 efectius i una vintena de mitjans aeris continuen amb les tasques d'extinció. Tot i que no s'han complert els millors pronòstics, el vicepresident de la Junta d'Extremadura, Abel Bautista, ha explicat des del Centre de Comandament Avançat que es manté la situació operativa 2 i que continuen combatent el foc.
6: Esas condiciones más optimistas que permitían que a media mañana de hoy pudiéramos estar hablando de otra cosa totalmente diferente, lamentablemente no se han cumplido. Por tanto, vamos a adaptarnos a la nueva situación y vamos a, como digo, a poner todo de nuestra parte para que podamos avanzar en las tareas de extinción.
4: El Valle de Pino Franqueado a Càceres, el terme municipal on s'ha declarat l'incendi, diu que el foc podria ser intencionat.
3: I a Granada, 600 persones al municipi de Les Gàbies continuen desallotjades pels terratrèmols de les darreres hores. Aquesta nit s'han registrat 6 sismes de diversa magnitud, 5 dels quals sentits pels veïns.
4: L'Alhambra no ha patit danys i recupera l'activitat habitual, excepte el pas del recorregut a l'Alcassaba. De fet, el delegat del govern d'Andalusia, Pedro Fernández, ha assegurat que els danys són mínims i que no s'han de lamentar danys personals. Assegura que la Junta Andalusa treballa amb l'executiu central i fa una crida a la calma.
7: Convivir con esta situación que efectivamente produce incertidumbre, pero que bueno, en definitiva estamos viendo que Granada en general, su municipio, está aguantando bien, ¿no?, esta situación desde el punto de vista estructural. Y por lo tanto, desde el punto de vista emocional, que es lo más importante, donde hay que seguir las recomendaciones.
3: I el govern central estudia traslladar de manera urgent a la península 500 nines migrants que són a Ceuta després de l'arribada massiva de finals de juliol. Segons fonts del Ministeri de Joventut i Infància, el pla no preveu necessàriament traslladar la tutela a les comunitats autònomes, sinó altres fórmules com l'acollida per part d'organitzacions dedicades a la protecció de la infància. Amb aquesta informació arribem a les 12:04. És tot de moment. Tornem amb més notícies a la 1.
2: Més informació a ib3notícies.com.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Encara no coneixes el vermut rumbo i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis. Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: Són les dues.
1: TV3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Juan Luis Marcos.
0: Bon dia. Després d'anys d'increment sense aturall, les Balears trenquen tendència i el preu de l'habitatge comença a créixer a determinats municipis de costa de l'arxipèlag. Segons el darrer informe de la Societat de Taxació Tinsa, localitats com Artà registren una davallada de gairebé el 8% en un any. El preu també cau a Andratx, Maó i Set Salines. Això sí, tot i aquest respir, les illes continuen al pòdium de les comunitats més cares de l'Estat, amb Formentera al capdavant, on el metre quadrat, atenció, frega els 10.000 euros. L'informe també confirma que la pressió del mercat vacacional situa els residents en una situació crítica. Una família de les Balears necessita destinar de mitjana el 60% de la seva renda per poder comprar una casa. Tot d'una en parlam, abans, però, repassam altres notícies d'aquest dimecres de 9 d'agost. Ho fem amb Bernat Nadal, al control tècnic titulars. Titulars amb Guillermo Ortego. Bon dia.
2: Bon dia.
0: Detingut a Manacor, un home que es va presentar al jutjat i va confessar que cercava la seva exparella per matar-la.
2: El sospitós va exigir parlar amb un jutge per demanar-li que l'ingressàs a la presó de manera immediata perquè feia 10 dies que la cercava sense aturar. L'home, que té un ordre d'allunyament, va arribar a entrar a casa de fora vila de la víctima i amenaçar els seus familiars. La dona està sana i estàlvia.
0: Mentrestant, a Eivissa, la Policia Nacional l'ha detingut un home acusat d'agredir sexualment i retenir durant 24 hores a una jove turista. David Ventura, bon dia.
3: Bon dia. Els fets van passar el dia 9 d'agost, quan l'acusat va contactar la víctima en un local d'oci. Segons la denúncia de la dona, l'home la va traslladar a un habitatge on la va retenir durant 24 hores i la va agredir sexualment. El detingut ha estat posat a disposició judicial.
0: L'endemà de l'accident mortal d'una embarcació a Sestanyol, el xàrter nàutic de les Balears demana al govern una reunió urgent per analitzar aquest sinistre.
2: L'Associació de Pimes d'Activitats Nàutiques de les Balears vol analitzar els fets abans de valorar cap canvi de normativa. La víctima, de 69 anys, viatjava a bord amb la seva família quan, per causes que encara se desinvestiguen, la barca va trabucar. L'embarcació, que era llogada, no requeria titulació específica.
0: De la política ofensiva parlamentària de tota l'oposició contra el conseller de la MAI del cicle de l'aigua, Juan Manuel Lafuente.
2: El PSI, Més per Mallorca, Més per Menorca i Unides Podem exigeixen la seva compareixença urgent i demanen convocar la Diputació Permanent de manera immediata. L'Esquerra vol que el conseller doni la cara pel cessament de la directora general de Costes i les presumptes pressions polítiques als funcionaris.
0: I avui també vos contam que les escopinyes gravades de Menorca desapareixen. Ja no es cultiven al port de Maó, on es feia tradicionalment. A les peixateries només se'n troba provinent de la península. Fanny Mateu, bon dia.
4: Molt bon dia. És un producte molt preuat pels menorquins, però la producció d'escopinya a Menorca ha anat disminuint al llarg dels anys i ha passat de 5 tones el 1995 a una producció de només 2 quilos i mig l'any 2025. Les que hi ha a les peixateries venen de fora de l'illa. Els investigadors marins de l'informe Mar Balear apunten a la dificultat d'obtenir-ne llavor, a la falta d'espai per cultivar-ne o als possibles efectes de la disminució de la qualitat de l'aigua del port de Maó.
0: I en els esports, pendents de les notícies que arriben del terratrèmol de Granada, per si finalment es juga o no dilluns que ve el Granada-Mallorca, Toni Fuster, bon dia.
5: Bon dia. El tècnic de l'Ajuntament Nazarí han inspeccionat la instal·lació a les darreres hores per veure el seu estat. S'han localitzat vidres romputs i qualque crull, inicialment gens greu. El responsable del consistori estan pendents de si hi ha noves rèpliques. La prioritat és garantir

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Ant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Ant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Ant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

A Ràdio Artà contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: càmera i robar aquell instant de llum únic i irrepetible.
1: Són les 3, moment per repassar les principals notícies d'aquest dimecres de 9 d'agost, en què els preus de l'habitatge viuen un petit respir a determinats municipis de costa de l'arxipèlag. Segons el darrer informe de la Societat de Taxació Tinsa, localitats com Artà registren una davallada de gairebé el 8% en un any. Clàudia Ametller, bon dia.
2: Bon dia. El preu també cau a Andratx, Maó i Ses Salines. Tot i això, les illes continuen al pòdium de les comunitats més cares de l'Estat, amb Formentera al capdavant, on el metre quadrat frega els 10.000 euros.
1: A Eivissa ha passat a disposició judicial l'home acusat d'agredir sexualment i retenir durant 24 hores una jove turista.
2: Els fets varen passar fa dues setmanes, quan l'acusat va contactar amb la víctima en un local d'oci. Segons la denúncia de la dona, l'home la va traslladar a un habitatge on la va retenir durant un dia i la va agredir sexualment.
1: No és l'únic cas de violència masclista a les illes. S'han detingut a Manacor un home que es va presentar als jutjats i va confessar que cercava la seva exparella per matar-la.
2: El sospitós va exigir parlar amb un jutge per demanar-li que l'ingressés a la presó de manera immediata perquè feia 10 dies que la cercava sense aturar. L'home, que té una ordre d'allunyament, va arribar a entrar a la casa de fora vila de la víctima i amenaçar els seus familiars. La dona està sana i estalvia.
1: Mentrestant, l'endemà de l'accident mortal d'una embarcació a Sestanyol, a Llumajor, el xàrter nàutic demana la convocatòria urgent de la taula sectorial per analitzar aquest sinistre.
2: L'Associació de Pimes d'Activitats Nàutiques de les Balears vol analitzar els fets abans de valorar cap canvi de normativa. La víctima, de 69 anys, viatjava a bord amb la seva família quan, per causes que encara s'investiguen, la barca va trabucar.
1: A la plana política, ofensiva parlamentària de tota l'oposició contra el conseller de la Mai del Cicle de l'Aigua, Juan Manuel Lafuente.
2: El PSIC, Més per Mallorca, Més per Menorca i Unides Podem exigeixen que el conseller doni la cara pel cessament de la directora general de Costes i les presumptes pressions polítiques als funcionaris.
1: Avui també hem destacat que les escopinyes gravades de Menorca desapareixen.
2: Ja no es cultiven al port de Maó, on es feia tradicionalment, ara provenen de la península. Investigadors marins assenyalen la dificultat d'obtenir-ne llavor, la falta d'espai per cultivar-ne o els possibles efectes de la disminució de la qualitat de l'aigua del port.
1: En plana nacional, el govern central ha posat en marxa un pla per traslladar de manera urgent a la península 500 nines migrants que són a Ceuta.
2: Segons fonts del Ministeri de Joventut i Infància, el pla no preveu traslladar la tutela a les comunitats autònomes, sinó que contempla l'acollida per part d'organitzacions dedicades a la protecció de la infància. És la ministra de Migracions, Elma Saiz, en declaracions a Ràdio Nacional.
3: Tenemos que cumplir no solamente la normativa de la ley de extranjería, sino toda la normativa del Pacto Europeo de Migración y Asilo y toda la normativa comunitaria. España cumplirá, como viene haciendo, la ley que regula esta cuestión. Cualquier medida que se adopte siempre va a velar por proteger el interés superior del menor.
1: I a Granada, 600 persones del municipi de les Gàbies continuen desallotjades pels terratrèmols de les darreres hores.
2: A hores d'ara continuen les inspeccions d'habitatges danyats, tot i que no hi ha danys estructurals. Ho ha explicat el conseller d'Interior de la Junta d'Andalusia, Antonio Sanz.
4: De las 447 viviendas analizadas hasta el último balance, 4 estaban clasificadas en rojo, ninguna en negro, y la clasificación roja lo que indica es que el inmueble requiere atención y no debe ocuparse hasta que se adopten esas medidas necesarias. No significa necesariamente que exista riesgo de derrumbe.
1: Amb aquest apunt hem arribat a les 3 i 4 minuts. Més notícies a IB3 Ràdio, els butlletins horaris de l'hora baixa i també a l'informatiu vespre a partir de les 7 amb Aina Sureda. Ara fem un tentó.
5: Més informació a ib3notícies.com.

Yo me río, tío, es que no puedo.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consell publicitaris i molt més, no te pensis. Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 de la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

que se llama El Blues del Autobús.

0: Gracias.
1: Si condueixes un vehicle i t'oblides del cinturó, o condueixes una moto i t'oblides del casc, millor serà que no comprovis el que pot passar. Deixa enrere les excuses d'incomoditat i falta d'estètica. És pel teu bé i pels quals t'envolten. Condueix amb cautela i pren les mesures de precaució necessàries. Fes-me cas i assegura la teva vida.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bon dia, petit parèntesis en aquestes vacances d'estiu al Parlament, perquè tota l'oposició ha iniciat una ofensiva contra el conseller de la Mà i el cicle de l'aigua, Juan Manuel Lafuente.
2: Exigeixen la seva compareixença urgent i demanen convocar la Diputació Permanent de manera immediata. L'Esquerra vol que el conseller doni la cara pel cessament de la directora general de Costes i les presumptes pressions polítiques dels funcionaris. La diputada socialista Mercedes Garrido va més enllà i demana al PP que rectifiqui les polítiques que ha anat incorporant en el territori.
3: Aquest estiu hem viscut dues manifestacions contundents, històriques, crec que podríem dir, per aquesta comunitat autònoma. En aquestes manifestacions se li ha dit una cosa molt concreta a la presidenta del govern. Basta ja. Basta d'atacar aquest territori. Basta d'atacar el nostre litoral. Basta de vendre Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera. Els estimam. Són nostres.
1: Mentrestant, el PP exigeix al PSIP que es pronunciï davant l'accés de vols planificat per Aena, dependent del govern central, a l'aeroport de Palma.
2: Els populars han fet un comunicat després que la setmana passada transcendís que Eurocontrol havia inclòs l'aeroport de Son Sant Joan entre els d'Europa que operarien aquest estiu per damunt de la seva capacitat, en aquest cas fins a 18 dies d'agost.
1: I la plantilla de la residència Domus Vi de Palma sortirà al carrer per denunciar, diuen, la manca de personal i la sobrecàrrega de feina constant. Els treballadors del centre situat al Camí dels Reis han convocat dues concentracions a les portes de la residència. La primera serà aquest divendres matí i la pròxima divendres de la setmana vinent.
2: Les protestes tenen el suport dels sindicats Comissions Obreres, UGT, Serveis Públics i el sindicat FOL. La representació dels treballadors denuncia que la falta de mans asfixia l'equip tècnic i de cures, un fet que no només empitjora les seves condicions laborals, sinó que també afecta directament la qualitat de l'atenció que reben els residents, ho explica Ángeles Gómez, presidenta del Comitè d'Empresa de Domus Vi.
4: Los últimos meses han sido muy duros. Tenemos falta de personal, pues las condiciones quizá tampoco son las mejores y bueno, hay una sobrecarga de trabajo. La base de todo lo que queremos es que más manos para poder hacer bien nuestro trabajo.
1: I el govern, a través d'Abacua, ha adjudicat per 50 milions d'euros la reforma de la desaladora de Palma, que permetrà ampliar la capacitat de la planta i reduir-ne el consum energètic.
2: S'han adjudicat dos contractes, un d'ells, el de partida més gran, per les obres de remodelació de la planta i el servei d'explotació i manteniment de la instal·lació. També s'ha adjudicat el servei de direcció i coordinació de les obres, que tindrà un termini d'execució de 2 anys i mig.
1: I les copinyes en gravades de Menorca desapareixen.
2: Ja no es cultiven al port de Mó, on es feien tradicionalment. Ara provenen de la península. Investigadors marins assenyalen la dificultat d'obtenir-ne llavor, la falta d'espais per cultivar-ne o els possibles efectes de la disminució de la qualitat de l'aigua al port de Mó.
1: I en la plana nacional, el govern central ha posat en marxa un pla per traslladar de manera urgent a la península 500 nines migrants que són a Ceuta. Segons font del Ministeri de la Joventut i Infància, el pla no preveu traslladar la tutela a les comunitats autònomes, sinó que contempla l'acollida per part d'organitzacions dedicades a la protecció de la infància. Arribem així a les 4 i 4 minuts. Les notícies tornen a les 5 en punt.
0: Més informació a ib3notícies.com.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Encara no coneixes el vermut Rombó i el Palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Vant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Vant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Vant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: duele, parece que voy a morir. Como duele, niña.
1: IB3 Radio. Les notícies de l'exili.
2: Bon dia. Les cooperatives agroalimentàries de les Balears donen suport a Camp Mallorquí a l'ofensiva impulsada per continuar gestionant Carop, la fàbrica de goma de Garrovi. Ha presentat al·legacions en els jutjats a l'adjudicació provisional a l'empresa Promorrent.
3: Si els desestimen el recurs, Camp Mallorquí proposarà un acord als nous propietaris per mantenir la fàbrica de goma de Garrovi, perquè tot els fa pensar, com confessa el seu president, Miquel Gual, que darrere l'adquisició de la fàbrica hi ha interessos immobiliaris.
4: I intentar arribar a un acord en Promorrent, perquè el que nosaltres bàsicament volem és que la indústria de la goma de Garrovi, una, no surti de Mallorca, i dues, la segueixin gestionant mallorquins. No ja ens fa pensar que el que a ells els interessa és el xalat de 14.000 metres i no la indústria que hi ha damunt.
2: Prop de 500 empreses de les Balears han de tornar les ajudes directes de la Covid. Algunes d'elles han duit el cas als tribunals perquè asseguren que si tornen la subvenció, això suposarà el tancament de l'empresa.
3: És el cas d'una empresa del sector de l'hostaleria de les Balears que va rebre el setembre del 2021 una subvenció de 390.000 euros. Ara, amb els interessos de demora, el govern li reclama quasi mig milió d'euros. Alejandro del Campo Jiménez, advocat i assessor fiscal de DMS Legal, explica que en circumstàncies això només poden baixar la barrera.
5: Entonces nos encontramos con esa paradoja en la que, oye, unas ayudas que en un momento dado sirvieron para conseguir que esas empresas no cerrasen, no desapareciesen y pudiesen seguir funcionando, 5 años después, y ya lo veremos con interpretaciones muy restrictivas y muy cuestionables, resulta que van a provocar el cierre de esas empresas.
3: Tot asseguren per fer servir l'ajut fora de termini. Per això han interposat una demanda davant el Tribunal Superior de Justícia perquè asseguren no es té en compte el principi de proporcionalitat.
2: I l'Associació per la Defensa del Patrimoni a Mallorca, ARCA, demana que es conservin les casetes de fusta de la Costa del Teatre a Palma.
3: L'avantprojecte guanyador per a la remodelació integral de la plaça Major té previst esbocar-les, però ARCA les qualifica de patrimoni històric de la ciutat. Ho explica Àngels Fermoselle, presidenta d'ARCA, que demana que les casetes s'incorporin al procés de remodelació de l'entorn de la plaça Major.
6: Que les casetes se restaurin i recuperin un ús que sigui útil per a la ciutat. Se podrien llogar en un període no molt llarg, de manera que aquestes persones que fan venda directa, artesanal, que tenen els seus productes de creació, fins i tot artístic, poguessin tenir cabuda aquí, no?
2: El govern ha rectificat i autoritza ara noves instal·lacions a les platges de Formentera. La nova resolució ha arribat dies després del cessament de la directora general de Costes per la crisi de les gandules i els parasols. Una resolució que permetrà incorporar alguns serveis que inicialment havien quedat fora. El Consell de Formentera, segons explica la seva consellera de Medi Ambient, Verónica Castelló, d'aquesta manera recupera més de 800 gandules que va perdre en una primera resolució.
7: Ens han autoritzat en base a la documentació que nosaltres havíem ja presentat a primers de maig, abans que ens notificassin la resolució, amb els condicionants que ja ens havien dit en reunions telefòniques o en abril, quan vàrem anar presencialment, i és que no hi ha hagut res de diferent.
2: I l'organització Alanfon, que vetlla per les persones que necessiten ser rescatades al Mediterrani, alerta de la desaparició d'una embarcació amb 16 persones a bord i de la qual no es tenen notícies. Arribem així a les 5 i 4 minuts. Les notícies tornaran a les 6.
1: Més informació a ib3notícies.com.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

marcant amb la mà dels ulls. Sempre buscant el mateix por desig. Pobre de tu, si els ulls del teu amor mai no has vist el somriure d'una puta. Infortunat, si han començat mal temps, els ulls del teu amor no veus venir amb un petit fanal aquest feluç que creu el temporal.

Només per a tu, només per a tu, només per a tu, només per a tu, només per a tu, només per a tu, per a tu, només per a tu, només per a tu,

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

0: is dead.
1: Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 de la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo ho escolto. I tu?

0: perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.
1: No n'hi haurà cap.
2: Vale.
3: Un, dos, tres i...

0: Es romp la tendència inflacionista per comprar una casa a les Balears. Bon vespre, són les 7.
1: IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Aina Sureda.
0: Alguns municipis de la costa comencen a registrar davallades en el preu tant de la primera com de la segona residència. Artà s'ha abaratit un 7,7% en un any, Andratx un 4,8% i a Maó un 3,8%, segons el darrer informe de la societat de taxació TINSA, corresponent al primer trimestre d'enguany. Ho explica la directora d'estudis, Cristina Arias.
2: En algunos municipios se ha comenzado a registrar una desaceleración de los precios, ¿no? Y en ocasiones incluso correcciones.
0: Tot i això, no són xifres prou significatives per fer baixar les Balears del pòdium de comunitats amb el metre quadrat més car. És dimecres, dia 19 d'agost, i ja han passat a disposició judicial els dos detinguts relacionats amb qüestions de gènere. Victòria Morell, bon vespre.
3: Bon vespre. A Mallorca es tracta de l'home que ahir es va presentar als jutjats de Manacor demanant que el detinguessin per intentar matar la seva exparella. Té un ordre d'allunyament i va reconèixer que feia 10 dies que la cercava per matar-la. La dona es troba en bon estat de salut en un lloc segur.
0: Mentrestant, a Eivissa, un altre home ha estat detingut per violar una jove i retenir-la.
3: L'investigat va conèixer la víctima, que es trobava de visita a l'illa en un local d'oci de la ciutat. Segons la denúncia de la jove, posteriorment la va traslladar a casa d'ell, on es van produir els presumptes delictes.
0: I el sector nàutic demana al govern la convocatòria urgent de la mesa nàutica per analitzar l'accident mortal d'ahir a Sestanyol.
3: L'Associació de Pimes d'Activitats Nàutiques de les Balears volen estudiar les dades reals i pactar mesures de prevenció per evitar més accidents. Recordem que l'embarcació feia manco de 5 metres i actualment no requereix titulació per conduir-la, un fet que canviarà en manco de 2 mesos, ho explica el vicepresident Álvaro García.
4: De hecho, el alquiler sin de embarcaciones sin licencia es una medida, o sea, la prohibición del alquiler de estas embarcaciones se va a dar a partir del 1 de octubre.
0: Tots els grups de l'oposició demanen que el conseller de la Mar i del Cicle de l'Aigua comparegui al Parlament per explicar els successius escàndols, diuen, de la seva conselleria i possibles pressions polítiques.
3: Els socialistes Més per Mallorca, Més per Menorca i Unides Podem exigeixen la compareixença urgent i extraordinària de Juan Manuel Lafuente abans que comenci el curs polític ordinari.
0: El govern central treballa per traslladar de manera urgent a la península 500 nines migrants que són a Ceuta després de l'arribada massiva de final de juliol.
3: La ciutat autònoma accepta el pla com a mesura extraordinària i protegir les menors. El líder del PP, Alberto Núñez Feijo, que avui és a Ceuta, ha anunciat que durant el Tribunal Suprem la negativa dels ministres a compareixer al Senat per la crisi migratòria.
0: I en els esports, en futbol, continua la incertesa pel que fa al partit de dilluns entre el Granada i el Reial Mallorca a causa dels terratrèmols. Xisco Ribas, bon vespre.
5: Bon vespre. A falta de 4 dies de l'enfrontament a l'estadi Nuevo Los Cármenes, les opcions d'ajornar-lo són cada vegada majors. Sembla que la darrera paraula la tendrà la Liga, perquè està previst que tècnics supervisin demà matí l'estat de l'estadi per a decidir si finalment es podrà jugar el partit dilluns a les 9:30 del vespre. Així i tot, la plantilla mallorquinista ha reprès avui els entrenaments en les úniques absències de Dani Luna i Jan Sales. L'U d'Eivissa s'ha imposat per 1-4 a l'Arena de Getxo en un amistós, així que l'Illes Balears Palma Futsal va guanyar nit per 6-1 a la selecció d'Indonèsia, i en tenis, Kizios ha estat suspès provisionalment per donar positiu per cocaïna al Mallorca Open.
0: Això pel que fa als esports i pel que fa al temps. Demà s'activa l'avís groc a tot l'arxipèlag per tempestes, pluges, forts vents, mala mar i rissagues a Menorca. Dani Capó, bon vespre. Tot això amb indrets amb temperatures màximes de fins a 38 graus.
6: Bon vespre. Sí, són molt d'avisos. És una previsió d'aquelles males de comunicar, la que tenim per davant en vista demà. Intentarem fer-ho. Demà el que passarà és que començarem el dia amb un cel ja d'entrada bastant més carregat del que hem viscut aquests darrers dies. Els núvols guanyaran bastant de protagonisme i inicialment les plogudetes que ja poden tenir demà de matí serien més aviat disperses però acompanyades de fang. Per tant, tenim una miqueta de pols en suspensió, les pluges vendrien acompanyades de fang. Al llarg del cap vespre poden començar a arribar haurà també algunes tempestes, principalment cap al ponent, sud, costa nord de cada una de les illes, i si toquen terra poden ser fortes. I aquestes tempestes són les que provocarien també cops de vent forts, de fet, amb possibilitat també de qualque esclafit. Per tant, en aquest punt seria quan, sobretot, el vent pot guanyar més protagonisme. Tot això després d'unes temperatures que seran també molt altes durant les hores centrals del dia. L'avís d'AEMET parla de 38 graus, però són factibles els 40, principalment a punts del nord de Mallorca. Tot això també amb una situació marítima més alterada perquè farà més vent i la possibilitat, com comentaves, Aina, de rissagues a punts de Menorca.
0: Per tant, de cara al migdia, com ens comentaves, seria idoni retirar tot allò que es pugui emportar el vent.
6: Sí, efectivament. Seria sobretot a partir del cap vespre, coincidint amb les tempestes, quan és més probable que els cops siguin forts o molt forts. Però, en general, serà un dia una mica més ventós, especialment al vespre.
0: És difícil, no?, curar els llocs on pot fer més mal.
6: Bé, ara mateix els models indiquen que és més probable que aquestes tempestes puguin circular a punts del nord d'Eivissa, també cap al ponent nord de Mallorca, i entrada a la matinada que també puguin arribar a punts de Menorca. Per tant, aquestes bandes, ara mateix, seria on és una miqueta més probable, però som a final d'estiu i les previsions tenen més marge d'error. Veurem què és el que passa.
0: Gràcies, Dani. Atenció en qualsevol cas en aquesta previsió que ve molt barrejada de molt d'ingredients, de pluja, de fort vents, de mala mà, també de rissagues a Menorca en les properes hores. I Mahó dona el tret de sortida a les festes de Gràcia en la presentació oficial del cartell d'enguany. El protagonista és el cavall i l'artista de l'obra, Marga Pons, coneguda com a Subirats Jove. Han pogut parlar amb ella. La sentirem minuts abans d'arribar a les 8 en un informatiu que és possible gràcies a la feina de Lluís Fortesa al control tècnic.
1: IB3 Ràdio. Serveis informatius.
0: A punt d'arribar a les 7 i 7 minuts. Les Balears rompen la tendència després d'anys d'increments i ja hi ha municipis de costa on comencen a baixar els preus de l'habitatge tant de primera residència com de segona per la compra d'un immoble. Artà s'han abaratit un 7,7% en un any, Andratx un 4,8% i Amó un 3,8%, mentre Ses Salines ho ha fet un 1,3% segons el darrer informe de la societat de taxació TINSA corresponent al primer trimestre d'aquest 2026. Tot i això, no són xifres prou significatives per fer baixar les Balears del pòdium de comunitats amb el metre quadrat més car. Encapçala la llista Formentera, amb més de 9.800 euros, seguida de Santa Eulària de Riu, amb 6.700, Sant Josep de Sa Talaia, Sant Antoni de Portmany i la ciutat d'Eivissa, Neus Mercant.
7: De fet, dels 10 indrets més cars, 6 són de les Illes, essent les Pitiüses el lloc on el mercat està més tensat, en diferència, superant els 8.000 euros per metre quadrat de mitjana, seguides de Mallorca en 7.000 euros i Menorca en 5.000. Però tot i que la tendència general és a continuar pujant el cost d'aquestes transaccions, ja hi ha localitats del litoral balear on els preus no només s'han estabilitzat, sinó que han descendit. Cristina Arias és directora d'estudis de TINSA Baia Cunin.
2: Confirman que el crecimiento de precios mantiene una intensidad elevada y generalizada en toda la región. Si bien en algunos municipios se ha comenzado a registrar una desaceleración de los precios, ¿no? Y en ocasiones incluso correcciones. Este es el caso de Andratx, Artà y Ses Salines en Mallorca y de Mahó en Menorca.
7: TINSA confirma la rellevància del mercat vacacional i com influeix en el cost dels habitatges i afecta, sobretot, la població local que és expulsada del litoral. També es van fusionant a poc els dos tipus de cases, les residencials i les de vacances, que escurcen la diferència de preu i obliguen les famílies a destinar el 60% de la renda mitjana a fer una compra, deixant la població en una situació crítica a Espanya.
2: Y el mercado responde de forma creciente al poder adquisitivo de la demanda vacacional internacional más que a las condiciones de la población residente, ¿no? Y bueno, pues el resultado es una región donde los precios continúan creciendo con fuerza en términos generales, mientras el acceso a la vivienda para la demanda local alcanza uno de los puntos más críticos.
7: Tot i que encara és molt elevada, sí que durant el primer trimestre de l'any s'ha registrat una moderació de les compravendes, fins i tot una baixada general de l'1,5% a tota la comunitat. Si ens fixam només en el mercat vacacional, l'arxipèlag forma part del 18% de les zones on s'ha estancat la demanda.
0: 7 i 9 minuts.
8: Més sòl públic per impulsar habitatge assequible per a la gent d'aquí. El Consell de Mallorca cedeix un solar per fer més de 300 habitatges de protecció pública a Palma només per a ciutadans en 15 anys de residència. Els terrenys, situats de vora el poliesportiu de Sant Ferran, permetran dur a terme una de les actuacions residencials públiques més grans de l'illa i ampliar l'oferta assequible. Mallorca per a la gent d'aquí. Consell de Mallorca. Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
1: Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
0: Parlem ara de qüestions relacionades amb gènere. Detingut un home que ahir es va presentar als jutjats de Manacor demanant que el detenguessin per intentar matar la seva exparella. L'home va reconèixer que feia 10 dies que la cercava sense aturar per matar-la.
3: L'home, que té un ordre d'allunyament en vigor, va admetre davant dels agents que fins i tot havia entrat a la seva casa de fora vila i havia anat a cercar els familiars de la víctima. Els agents de l'UFAM varen comprovar immediatament que la dona estava sana i estàlvia en un lloc segur. Els mateixos familiars de la víctima varen ratificar als policies que l'home s'havia presentat a casa seva. El sospitós ha estat arrestat per un delicte d'amenaces greus. Tant el detingut com la seva exparella formen part del sistema Biogen.
0: I a Eivissa, un home ha estat detingut per presumptament agredir sexualment i retenir a casa seva una jove que es trobava de visita a l'illa. Francesca Mas, bon vespre.
9: Bon vespre. Els fets varen passar dia 9 d'agost, quan l'investigat va conèixer la víctima en un local d'oci a la ciutat d'Eivissa. Segons va manifestar la dona de la seva denúncia, l'home va traslladar en cotxe a la víctima a la seva residència habitual, on la va agredir sexualment i la va segrestar durant 24 hores. La policia explica que ha aconseguit identificar tant el cotxe com el presumpte autor, que ha estat posat a disposició judicial.
0: I l'endemà de l'accident mortal a Cestanyola, Llucmajor, el sector nàutic demana al govern la convocatòria urgent de la mesa nàutica. La patronal vol analitzar amb rigor l'accident d'ahir en què va morir un home de 69 anys i 5 persones més varen haver de ser rescatades després de trabucar la seva embarcació.
3: L'Associació de Pimes d'Activitats Nàutiques de les Balears ha mostrat el seu condol davant l'accident i demana cautela, serenitat i rigor tècnic a l'hora d'avaluar els fets. Álvaro García, el vicepresident de l'associació, explica que reclamen a la Conselleria de la Mar que reuneixi de manera immediata la mesa nàutica per estudiar les dades reals i pactar mesures de prevenció.
4: La mar és un medi hostil. Estas situaciones, si no se toman las medidas adecuadas o no hay conocimiento, se pueden dar. Pues creo que lo que nos corresponde como sector es conocer lo sucedido. Hemos solicitado que se convoque de urgencia la mesa náutica para analizar cuáles han sido las causas y con ello pues tomar las medidas adecuadas para que esto no vuelva a ocurrir.
3: L'embarcació afectada feia manco de 5 metres i actualment no fa falta tenir una titulació per conduir-la. L'Associació de Pimes d'Activitats Nàutiques recorda, però, que fa uns mesos que es va aprovar la prohibició de lloguer sense llicència d'aquesta classe d'embarcacions i que la nova normativa entrarà en vigor dia 1 d'octubre.
0: Tot això quan s'està pendent encara de reflotar l'embarcació accidentada i fer les comprovacions pertinents, com per exemple si els tripulants duien les armilles de seguretat obligatòries, també s'està pendent de l'autòpsia. I la Policia Nacional de Maó ha resolt unes estafes que s'executaven mitjançant la modalitat del fals gestor bancari. Les investigacions han acabat en 4 detinguts, Samad Houman.
10: Les investigacions s'han centrat en 3 estafes denunciades els darrers mesos. Els presumptes estafadors es feien passar per un gestor del banc trucant per telèfon o enviant un SMS. A partir d'aquí, amb un llenguatge professional i telèfons de contacte aparentment legals, aconseguien que les víctimes fessin ingressos a un compte. Les quantitats estafades ronden els 5.000 euros i les víctimes són un jove i 2 dones de 69 i 87 anys. Davant aquests fets, la policia recorda que cap banc demanarà clarament claus o dades de targetes bancàries per telèfon o amb un SMS i que davant qualsevol sospita s'ha de contactar amb l'entitat financera o directament fer una denúncia davant la policia.
0: I UGT denuncia davant la Fiscalia presumptes irregularitats a la policia local de Mahó. El sindicat acusa alguns agents d'haver utilitzat béns públics com els cotxes oficials per interessos particulars.
9: També denuncia possibles irregularitats en processos selectius i concursos d'accés al cos. UGT demana que s'investiguin els fets i que es depurin responsabilitats. L'Ajuntament de Mahó, per la seva banda, assegura que ha obert un expedient i que la reclamació no ha estat admesa.
0: I vigilar que es compleixin les ràtios de monitors per alumne, controlar la qualitat dels menús i fomentar-hi la presència de productes locals i ecològics. Aquestes seran algunes de les funcions de la nova figura que la Conselleria d'Educació incorporarà aquest curs per supervisar els menjadors escolars de les Illes Balears.
3: Aquesta persona farà un seguiment del funcionament general del servei i també controlarà les cafeteries dels centres educatius per comprovar que compleixin la normativa i les condicions establertes. A més, actuarà com a enllaç amb els inspectors sanitaris encarregats de controlar les condicions higièniques i també sanitàries dels menjadors. L'objectiu és reforçar la seguretat alimentària, la qualitat del servei i l'atenció que reben els alumnes durant l'horari del menjador. La nova figura començarà a funcionar aquest proper curs i, segons Educació, pretén reforçar el control d'un servei que forma part del dia a dia de milers d'alumnes de les Illes.
1: El minut a minut de la jornada a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
0: I la crisi migratòria a Ceuta marca novament l'actualitat. El PP posa tota l'artilleria política a Ceuta. Dues setmanes després, el cap de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, ha tornat avui a la ciutat autònoma per reivindicar un comandament únic per solucionar la crisi migratòria i anuncia que durà el Tribunal Suprem la negativa dels ministres a compareixer al Senat.
3: Pel líder popular no és de rebut que els ministres no hagin comparegut a la Cambra Alta a donar explicacions sobre el que ha passat a Ceuta i hagin anunciat que ho faran en el Congrés, on el PP no hi té la majoria absoluta i, per tant, no pot controlar l'agenda d'aquesta assemblea. Feijóo o duela al tribunal perquè dicti si un ministre es pot negar a comparèixer a una de les cambres que representen la sobirania nacional.
11: És demoledor que hayan comparecido antes algunos primeros ministros europeos por el caso de Ceuta que el presidente del gobierno de España. Es demoledor que se haya empleado más firmeza para atacar a nuestros socios europeos que para defender nuestra frontera. Y es demoledor que se esté ahora actuando con más dureza contra los que están sufriendo esta situación que contra los que la han ocasionado. Y por tanto creo que es hora de decir que hasta aquí hemos llegado.
3: En tot cas, Feijóo aposta per un comandament únic a Ceuta i, entre altres mesures, el retornament a Ceuta de totes les persones que varen entrar de manera irregular el 20 de juliol al territori espanyol, els menors inclosos.
0: De fet, rebutja la proposta de l'executiu central de traslladar de manera urgent a la península 500 nines migrants que es troben a la ciutat autònoma.
3: Segons font del Ministeri de Joventut i Infància, el pla no preveu necessàriament traslladar la tutela a les comunitats autònomes, sinó que contempla altres fórmules, com ara l'acollida per part d'organitzacions dedicades a la protecció de la infància. Ceuta serà qui tuteli les menors fins que siguin traslladades a la península. La ministra de Migracions, Elma Saiz, ha assegurat en una entrevista a Ràdio Nacional que l'objectiu és protegir els drets dels menors.
12: Tenemos que cumplir no solamente la normativa de la ley de extranjería, sino toda la normativa del Pacto Europeo de Migración y Asilo y toda la normativa comunitaria. España cumplirá, como viene haciendo, la ley que regula esta cuestión. Cualquier medida que se adopte siempre va a velar por proteger el interés superior del menor.
3: Segons UNICEF, aquesta via pretén facilitar el procés de repartiment entre comunitats i evitar així enfrontaments.
0: I Formentera acull avui dia més de 250 menors migrants no acompanyats, una situació que l'administració insular torna a qualificar d'insostenible. Les xifres trenquen rècord cada mes. El juliol varen ser 60 els menors que varen arribar a la Pitiusa del Sud i a l'agost ja s'hi han sumat 48 més. Òscar Portes és president del Consell de Formentera.
13: Han tingut 60 menors només de juliol que han arribat, i en el que portant d'agost ja han portat 48. No sé com dir-ho, com repetir-ho, però és una situació insostenible. El govern balear està implicat, sobretot econòmicament, però trobem a faltar l'Estat, que fa l'Estat per ajudar Formentera. Vull dir, alguna feina ha de fer, perquè qui té competències en immigració és el govern d'Espanya, el govern de l'Estat. Per escrit m'ho han dit, col·laboració, diàleg, però la mínima que els hi demanem alguna cosa, la porta està tancada.
0: Tot això quan l'organització Alarm Phone, que vetlla per les persones que necessiten ser rescatades al Mediterrani, alerta de la desaparició d'una embarcació amb 16 persones a bord i de la qual no es tenen notícies.
9: Segons la darrera informació disponible, l'embarcació va patir d'un port algerià divendres i des de llavors no s'ha tingut més notícies. L'organització ha avisat Salvament Marítim.
1: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
0: En la plena política ofensiva parlamentària de tota l'oposició contra el conseller de la Mà i el cicle de l'aigua pels successius escàndols, diuen, de la seva conselleria i possibles pressions polítiques. El PSIP, Més per Mallorca, Més per Menorca i Unides Podem exigeixen la compareixença urgent i extraordinària de Juan Manuel Lafuente al Parlament. Els quatre grups demanen que reuneixi la Diputació Permanent per forçar aquesta sessió abans que comenci el curs polític ordinari.
3: El detonant ha estat el cessament de la directora general de Costes, les seves declaracions posteriors sobre la figura del conseller i la carta de suport a la directora signada per 21 funcionaris. Per als quatre grups, els fets coneguts durant les darreres setmanes són prou greus per exigir explicacions polítiques immediates i no poden quedar sense una resposta del màxim responsable de la conselleria. L'oposició vol aclarir si s'han produït pressions polítiques per damunt dels criteris tècnics i si aquestes han pogut afectar expedients o decisions administratives. El grup d'Esquerres acusen el govern de Marga Proens de connivència amb interessos particulars.
0: Precisament després de l'enfrontament amb el Consell de Formentera i del cessament de l'anterior titular de Costes i Litoral, el govern ha anunciat una revisió de les concessions al litoral de l'illa. El Consell Pitius diu que ara sí que s'ha acceptat tot el que demanaven. Dani Manau.
14: El govern ha rectificat i autoritza ara noves instal·lacions a les platges de Formentera. La nova resolució ha arribat dies després del cessament de la directora general de Costes per la crisi de les gandules i parasols. Verònica Castelló és la consellera de Medi Ambient de Formentera.
15: Ens han autoritzat en base a la documentació que nosaltres havíem ja presentat a primers de maig, abans de que ens notificassin la resolució, amb els condicionants que ja ens havien dit en reunions telefòniques o en abril, quan vàrem anar presencialment, i és que no hi ha hagut res de diferent.
14: Amb aquesta nova resolució, el Consell de Formentera recupera més de 800 gandules i 400 parasols que va perdre a la primera disposició del govern. La rectificació permetrà incorporar alguns serveis que inicialment havien quedat fora, com ara elements vinculats amb la seguretat i l'accessibilitat, com torres de vigilància o embarcacions de rescat, serveis que els empresaris han hagut d'improvisar fins ara. Eduardo Iglesias és el responsable del quios pirata.
16: Al no haber hamacas, tampoc havia socorrista. Entonces este año hemos atendido aquí a muchísimas personas con golpes de calor que han venido aquí, que hemos tenido que atenderles dentro de las nuestras posibilidades.
14: La Conselleria del Mar diu que denega la instal·lació de quiosquets, tot i que simplement els correspon un altre tràmit, no una autorització, sinó una concessió que seguirà el seu recorregut.
0: I el PSIP exigeix a la presidenta del govern, Marga Proens, que reverteixi unes polítiques que qualifica de depredadores i que posen en venda, diuen, les illes després de les dues grans manifestacions que han tingut lloc aquest estiu en defensa del territori.
9: La diputada socialista Mercedes Garrido afirma que aquestes manifestacions han servit per dir a la presidenta del govern, Marga Proens, que ja n'hi ha prou d'atacar el territori i el litoral i també de vendre Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera. Per això el Partit Socialista exigeix al PP que rectifiqui les polítiques que ha anat incorporant en el territori i que no miren el bé comú, sinó els interessos d'especuladors i inversors estrangers.
17: Aquest estiu hem viscut dues manifestacions contundents, històriques, crec que podrien dir, per aquesta comunitat autònoma. En aquestes manifestacions se li ha dit una cosa molt concreta a la presidenta del govern. Basta ja. Basta d'atacar aquest territori. Basta d'atacar el nostre litoral. Basta de vendre Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera. Els estimam. Són nostres.
0: Mentrestant, el PP exigeix als socialistes que es pronunciïn davant l'accés de vols planificat per Aena, que depèn del govern central, a l'aeroport de Palma.
9: Els populars han fet un comunicat després que la setmana passada transcendís que Eurocontrol havia inclòs l'aeroport de Son Sant Joan entre els d'Europa que operarien aquest estiu per damunt de la seva capacitat, en aquest cas fins a 18 dies d'agost.
0: Tot això quan Més per Mallorca exigeix al Consell que destapi el cost i l'impacte real de la seva política turística. La formació ha registrat una bateria de 32 preguntes per demanar comptes al govern de Llorenç Galmés sobre l'aplicació del darrer decret llei.
9: Els ecosobiranistes volen saber exactament quantes places turístiques s'han comercialitzat, a quins municipis han anat a parar i si el Partit Popular disposa d'algun estudi científic de capacitat de càrrega que avali continuar mantenint o augmentant l'oferta en una illa ja saturada. La portaveu de Més al Consell, Catalina Inés Perelló, acusa el Partit Popular d'actuar per inèrcia i de clucar els ulls davant del malestar ciutadà per la massificació i la manca d'habitatge.
18: El PP continua actuant com si encara hi hagués marge per créixer. Per això demanam al Consell de Mallorca una cosa molt senzilla. Quantes places turístiques s'han posat en circulació i quantes més vol posar damunt la taula? Perquè no es pot governar una illa saturada mirant només els interessos del negoci turístic.
0: 4 minuts per arribar a les 7:30. Les cooperatives agroalimentàries de les Balears donen suport a Camp Mallorquí a l'ofensiva impulsada per continuar gestionant Carop, la fàbrica de goma de Garroví.
3: Camp Mallorquí ha presentat al·legacions a la resolució judicial que adjudica de manera provisional la fàbrica de goma de Garroví a Promorent. Tot els fa pensar, com confessa el seu president Miquel Gual, que darrere l'adquisició de la fàbrica hi ha interessos immobiliaris.
19: No, ja m'ho fa pensar que el que a ell li interessa és el xalat de 14.000 metres i no la indústria que hi ha damunt.
3: Lamenten que el jutge hagi prioritzat l'oferta econòmica per davant del manteniment de la indústria i aquest ha estat el fonament de les al·legacions. Si el jutge les desestima, ja tenen pensat oferir un acord als nous propietaris.
19: I intentar arribar a un acord en Promorrent, perquè el que nosaltres bàsicament volem és que la indústria de la goma de Garroví, una, no surti de Mallorca i dues, la segueixin gestionant mallorquins.
0: Promorrent assegura que estan oberts a parlar d'un possible acord.
3: Diuen que amb l'adquisició d'aquesta nau veuen oportunitat de diversificar el negoci que el mantindrà mentre sigui viable, un hipotètic acord que la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació veu amb bons ulls, tal com ho explica Joan Simonat.
20: Aquest Carop ha pogut mantenir, gràcies a l'escamp mallorquí, els mercats oberts. Això també és molt important. Per tant, té els seus clients en aquests moments. I jo el que sí que animaria a l'empresa que ho ha comprat és que cerqui professionals que li puguin gestionar.
3: Camp Mallorquí espera conèixer la resolució la setmana que ve.
0: I prop de 500 empreses de les Balears han de tornar les ajudes directes de la Covid. Algunes han duit el cas als tribunals perquè asseguren que, si tornen la subvenció, això suposarà el tancament de l'empresa.
9: És el cas d'una empresa del sector de l'hostaleria de les Balears que va rebre el setembre de 2021 una subvenció de 390.000 euros. Ara bé, amb els interessos de demora, el govern li reclama quasi 500.000 d'euros. Alejandro del Campo Jiménez, advocat i assessor fiscal de DMS Legal, explica que davant d'aquestes circumstàncies moltes empreses hauran de baixar la barrera.
21: Entonces nos encontramos con esa paradoja en la que, oye, unas ayudas que en un momento dado sirvieron para conseguir que esas empresas no cerrasen, no desapareciesen y pudiesen seguir funcionando, 5 años después, y ya lo veremos con interpretaciones muy restrictivas y muy cuestionables, resulta que van a provocar el cierre de esas empresas.
9: Tot asseguren per fer servir l'ajut fora de termini. Per això han interposat una demanda davant del Tribunal Superior de Justícia perquè asseguren que no es té en compte el principi de proporcionalitat.
21: Está clarísimo que el daño que se le genera o que se le puede generar a estas empresas al exigirle la devolución es mucho mayor que el daño que se le puede haber causado al tejido empresarial balear por el mero retraso de 1, 2 o 3 meses a la hora de exigir estas ayudas.
9: Els autònoms de Pimem afirmen, però, que aquests casos són una minoria que s'ha d'estudiar, ja que afecten grups empresarials o tenen una causística més complicada. Diuen que el gruix de les 442 empreses són petits autònoms a qui s'ha sol·licitat la devolució per manca de justificació o defectes de forma.
5: S'estan reclamant, no arriba un 2% de les ajudes que se varen donar. I normalment és per falta de justificació. O sigui, tu, quan tu demanaves l'ajuda, te la donaven directament, sense haver de pràcticament justificar res, i aquesta justificació vendrà o ha vengut després.
9: El govern assenyala que aquesta és una situació que afecta expedients molt diversos i que, per tant, requereix una anàlisi individualitzada. Asseguren que l'objectiu és cercar la millor solució possible i que s'ha d'actuar amb rigor i seguretat jurídica.
1: La reflexió, l'anàlisi i les reaccions de l'actualitat a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
0: Són les 7:30, les Balears rompen la tendència inflacionista per comprar una casa i alguns municipis de la costa comencen a registrar davallades en el preu tant de la primera com de la segona residència.
3: Segons el darrer informe de la Societat de Taxació TINSA, corresponent al primer trimestre d'enguany, a Artà s'han abaratit un 7,7% en un any, a Andratx un 4,8% i a Mo un 3,8%. Ho explica la directora d'Estudis, Cristina Arias.
2: En algunos municipios se ha comenzado a registrar una desaceleración de los precios, ¿no? Y en ocasiones incluso correcciones.
3: Tot i això, no són xifres prou significatives per fer baixar les Balears del pòdium de comunitats amb el metre quadrat més car.
0: I un home ha estat detingut després que ahir es presentés al jutjat de Manacor explicant que volia intentar matar la seva exparella.
3: Té un ordre d'allunyament i va reconèixer que fa 10 dies que la cercava per matar-la. La dona es troba en bon estat de salut a un lloc segur.
0: Tot això quan a Eivissa un altre home ha estat detingut per violar una jove i retenir-la.
3: L'investigat va conèixer la víctima, que es trobava de visita a l'illa en un local d'oci de la ciutat. Segons la denúncia de la jove, posteriorment la va traslladar a casa d'ell, on es van produir els presumptes delictes.
0: I el sector nàutic demana al govern la convocatòria urgent de la mesa nàutica per analitzar l'accident mortal d'ahir a Sestanyola, Llucmajor.
3: L'Associació de Pimes d'Activitats Nàutiques de les Balears volen estudiar les darreres dades reals i pactar mesures de prevenció per evitar més accidents. Recordem que l'embarcació feia manco de 5 metres i actualment no requereix titulació per conduir-la, un fet que canviarà en manco de 2 mesos, explica el vicepresident Álvaro García.
4: De hecho, el alquiler sin de embarcaciones sin licencia es una medida, o sea, la prohibición del alquiler de estas embarcaciones se va a dar a partir del 1 de octubre.
0: I tots els grups de l'oposició demanen que el conseller de la Mà i del Cicle de l'Aigua comparegui al Parlament per explicar els successius escàndols, diuen, de la seva conselleria i possibles pressions polítiques.
3: Els socialistes Més per Mallorca, Més per Menorca i Unides Podem exigeixen la compareixença urgent i extraordinària de Juan Manuel Lafuente abans que comenci el curs polític ordinari.
0: El govern central treballa per traslladar de manera urgent a la península 500 nines migrants que són a Ceuta després de l'arribada massiva de final de juliol.
3: La ciutat autònoma accepta el pla com a mesura extraordinària i protegir les menors. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que avui és a Ceuta, ha anunciat que durant el Tribunal Suprem la negativa dels ministres a compareixer al Senat per la crisi migratòria.
0: I la Conselleria de Salut atribueix la manca d'infermeres i comares que ha denunciat Satse a la unitat de nounats de l'Hospital de Son Espases a una qüestió puntual.
3: Des de la Conselleria, però, reconeixen que les darreres setmanes hi ha hagut un increment del nombre d'ingressos per parts de 9 més al juliol i 12 més a l'agost en comparació amb els mateixos mesos de l'any 2025, però asseguren que la situació ja s'ha resolt.
0: Passen 3 minuts de les 7:30, moment pels esports.
1: Informatiu vespre. Esports.
0: I en els esports, Xisco Ribas, parlàvem de futbol perquè continua la incertesa pel que fa al partit de dilluns entre el Granada i el Reial Mallorca a causa dels terratrèmols.
6: L'enfrontament corresponent a la segona jornada de la segona divisió està previst que es disputi el pròxim dilluns a les 9:30 del vespre a l'estadi Nuevo Los Cármenes a Granada, però les probabilitats que sigui ajornat són cada vegada més altes. Per a conèixer la darrera hora, connectem allà a Granada amb el periodista Miguel López Rivera, de Canal Sur Ràdio. Bon vespre, Miguel. Quina és la situació pel que respecta al partit?
7: Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, compañeros. Pues parece que la última palabra podría tenerla la Liga a partir de mañana, cuando va a comprobar in situ los desperfectos que sufre el Estadio de los Cármenes. Todo después de que esta mañana lo hicieran técnicos municipales del Ayuntamiento de Granada y también operarios del club. Los Cármenes no presenta daños estructurales que comprometan la seguridad, pero sí algunos desperfectos superficiales y ocasionales. Y todo con la vista puesta en el lunes. Que no haya daños estructurales no significa que el partido entre el Granada y el Mallorca se vaya a disputar en el recinto rojiblanco, porque existe la posibilidad y el miedo de que un terremoto durante el transcurso del partido genere una avalancha.
6: Moltes gràcies, Miguel. I pel que fa a la part esportiva, la plantilla mallorquinista ha arrencat avui la setmana de feina a Son Bibiloni. L'entrenador Luis García compta amb tots els efectius, a excepció de Dani Luna i Jan Sales, que segueixen el seu procés de recuperació. Més coses, l'exmallorquinista Pablo Maffeo, actual jugador de l'Olympiacos, és a punt d'anar-se'n cedit el València. El conjunt grec ha quedat eliminat de la Champions League i el defensa lateral no gaudeix de protagonisme, i precisament de la primera divisió. Avui es juga un partit corresponent a la primera jornada. L'Atleti de Madrid s'enfrontarà al Màlaga a les 9 del vespre al Metropolitano. Continuem amb més futbol. A la primera federació, l'UD Eivissa s'ha imposat per 1-4 l'Arenas de Getxo, de la mateixa categoria, en un partit amistós disputat al País Basc. Els gols han estat obra de Manu Justo, Varela en dues ocasions i Macella. L'entrenador blau-cel, Raúl Llona, s'ha mostrat molt satisfet.
8: Para nosotros, pues muy importante el haber sido capaces de adaptarnos a la situación del campo, del contexto, de un poco todo, ¿no?, que teníamos ahí preparados para este partido, y ya te digo que muy satisfecho del resultado, pero también del cómo hemos conseguido ese resultado.
6: Y el jugador de l'UD Eivissa, Pedro Ortiz, ha valorado también el partido.
22: Bueno, creo que hemos salido muy bien, nos hemos puesto rápido por delante en el marcador, creo que es un poco la línea a seguir. El rival nos ha exigido, era el primer rival de la categoría, de la misma categoría que nosotros, y creo que el equipo ha sabido responder bastante bien.
6: L'equip pitius disputarà demà un altre partit amistós. Serà a les 11:30 del matí contra el filial de l'Osasuna. A la segona federació, el Poblense ha fitxat el jugador de 22 anys, Lluís Alomà, procedent de l'Unionistes B de Salamanca, per a reforçar la posició d'extrem. I l'Atleti Balears ha presentat avui dos dels seus nous fitxatges. Són el porter Vicenç Sabater i el davanter Rubén Català. Pel que fa al porter, Sabater arriba procedent del Poblense després d'haver realitzat una gran temporada en què només va encaixar 23 gols en 32 partits disputats a la Lliga regular. Amb ell són quatre jugadors que han arribat a l'Atlètic Balears procedent del Poblense, a més de l'entrenador Òscar Troya. Escoltant les paraules de Vicenç Sabater en declaracions a Vitres Ràdio.
23: Quatre companys que venim de sa poble, que ja tenim sa gent de nos cara bastant clara, sabem lo que vol de dins del camp i de fora, i intentarem plasmar lo que ja vàrem fer l'any passat, guanya un altre equip, intentar que si hi ha el míster també traspassar-les en els companys i que creguin amb ell, perquè crec que varen donar resultat l'any passat, i un guany crec que amb un vot de categoria podem fer coses xules.
6: D'altra banda, el davanter Rubén Català va jugar la temporada passada a les files de l'Alcoyà i del Castelló B, dos equips també de la segona federació. En total va sumar un total de 7 gols i 6 assistències. Així es defineix el nou jugador de l'Atleti Balears.
24: A pesar de ser un delantero grande, soy rápido, me gusta mucho explotar los espacios. Cara a portería y sobre todo dentro del área me siento muy cómodo. Siempre durante las distintas fases del partido intento encontrarme en las situaciones más cómodas posibles dentro del área para poder sacar ahí lo bueno que tengo, que puede ser que sea esta definición.
6: I l'equip blanquiblau femení ha conegut avui el seu rival a la primera ronda de la Copa de la Reina. El Balears s'enfrontarà al Villarreal el 8, 9 o 10 de setembre a Son Malferit. En futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal va guanyar nit el primer partit amistós de la seva estada de pretemporada a Galícia, golejant per 6-1 a la selecció d'Indonèsia, en gols de Fabinho, Deibau, Lucao, David Peña i un doblet d'Ernesto. El tècnic del Palma, Antonio Vadillo, ha valorat aquest enfrontament.
25: Evidentemente nosotros a nivel de calidad somos mejores, pero es un equipo muy, muy intenso, agresivo, correoso, que muy bien trabajado por por Héctor, que sabíamos que nos iba a poner las cosas difíciles y era un buen test para nosotros, pero el equipo ha salido mentalizado, ¿no? Lo que es a la hora de competir, de intentar hacer las cosas que venimos entrenando, y la verdad que en este sentido muy contento, ¿no? Por el compromiso que han tenido los jugadores.
6: Ara el Palma es troba a Noia, on entrenarà avui i demà per a preparar el partit de divendres contra l'Oparrulo i dissabte disputarà la final o el partit pel tercer i quart joc del nou trofeu Portus Apostoli. En tenis, l'australià Nick Kyrgios ha estat suspès provisionalment per l'Agència Internacional d'Integritat després de donar positiu per cocaïna en una mostra realitzada durant el torneig ATP Mallorca Open celebrat a Santa Ponça. El tenista de 31 anys ha reconegut a la seva compte d'Instagram que va cometre una errada i que assumeix tota la responsabilitat. Kyrgios va disputar un únic partit, passa el 22 de juny, quan va caure contra Walton. La cocaïna es considera un estimulant per l'Agència Mundial Antidopatge. I acabant l'informació esportiva en dos apunts. El regatista mallorquí Nico Palou, del Reial Club Nàutic de Palma, s'ha proclamat campió del món sub-17 i subcampió absolut de la classe Ilka 6 a Aarhus, Dinamarca. I l'handbol Mallorca ha fitxat el central almerien Javi Castillo amb experiència a primera i segona nacional.
0: Gràcies, Xisco. 20 minuts per arribar a les 8.

0: IB3 dona una mà al Club Vidalba. Perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es o telefona al 971 36 36 77. IB3, tots donam una mà al Club Vidalba.
1: Escoltau l'informatiu vespre, el resum de la jornada a IB3 Ràdio.

0: La Conselleria de Salut assegura que la situació a la unitat de nounats a l'Hospital de Son Espases ja s'ha revertit i ho atribueix a una qüestió puntual. Això després de la denúncia pública que ha fet SATSE per la manca d'infermeres. Guillermo Ortego.
1: Des de la Conselleria reconeixen que les darreres setmanes hi ha hagut un increment del nombre d'ingressos per parts, 19 més al juliol i 12 més a l'agost en comparació amb els mateixos mesos de 2025, però ho atribueixen a un increment puntual. Afirmen que ja s'ha tornat a les xifres habituals i que es van posar reforços de personal per fer front a aquesta situació. SATSE, en canvi, subratlla que l'àrea ha augmentat la seva ocupació durant l'estiu fins a arribar, de vegades, als 16 pacients, quan només té 12 places, sense incrementar el nombre d'infermeres. El sindicat no descarta la via judicial, com també possibles mobilitzacions a la tardor davant la falta de resposta per part de la Conselleria de Salut. Herlina Vihanden és la portaveu.
2: Nosotros, evidentemente, no descartamos hacer movilizaciones porque creemos que es imprescindible que para tener una

0: afegeix 8 contratacions addicionals per cobrir guàrdies que elevarien el personal a 31 metges, tot i que reconeix que els darrers 10 dies s'han produït 5 baixes. Assegura que en les pròximes setmanes hi haurà noves incorporacions als serveis. Segons ha pogut saber IB3, les 23 places oficials es veuen reduïdes a 10 per baixes, vacances, tasques sindicals o, entre altres raons, perquè alguns metges no fan serveis assistencials. També s'ha pogut confirmar el servei ocasional d'algun facultatiu de Formentera o d'urgències d'atenció primària per cobrir algun torn. La secretària de Salut del PSOE d'Eivissa, Estela Terrer.
1: Estamos hablando de la seguridad de los pacientes y de los propios profesionales. Desde el PSOE de Eivissa exigimos al Gobierno y al DirecSalud que actúen inmediatamente y refuercen urgencias de CAMMISES. Desde abril se está avisando que han pasado de 24 médicos a solo 10. No podemos esperar a que ocurra una desgracia para reaccionar. Hay que actuar ya.
2: I la plantilla de la residència d'Omusvi Palma es mobilitzarà per denunciar, diuen, la manca de personal i la sobrecàrrega de feina constant. Els treballadors del centre, situat al Camí dels Reis, han convocat dues concentracions a les portes de la residència. La primera serà aquest divendres matí, la pròxima divendres de la setmana que ve.
0: Les protestes tenen el suport dels sindicats, Comissions Obreres, UGT, Serveis Públics i el sindicat FOL. La representació dels treballadors denuncia que la falta de mans asfixia l'equip tècnic i de cura. És un fet que no només empitjora les seves condicions laborals, sinó que també afecta directament la qualitat de l'atenció que reben els residents. Ho explica Ángeles Gómez, presidenta del Comitè d'Empresa de Domusvi.
3: Los últimos meses han sido muy duros, tenemos falta de personal, pues las condiciones quizá tampoco son las mejores y bueno, hay una sobrecarga de trabajo. La base de todo lo que queremos es que más manos para poder hacer bien nuestro trabajo.
0: Davant la falta de respostes per part de la direcció, els empleats fan una crida a la ciutadania i a les famílies dels usuaris perquè s'uneixin a les protestes per reclamar uns recursos dignes.
4: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
2: Les escopinyes gravades de Menorca desapareixen, ja no es cultiven al port de Mahó, on es feia tradicionalment. A les peixateries només se'n troben provinents, Blai Barber, de la península.
5: La producció d'escopinya a Menorca ha anat disminuint al llarg dels anys i ha passat de 5 tones el 1995 a una producció de només 2,7 quilograms l'any 2025. Les que hi ha a les peixateries de l'illa venen de fora. Els mariscadors locals ja no en duen els negocis. Escoltam a Catina Coi, que és propietària de la peixateria de Sant Lluís.
6: En Cabreres, de Moa, i ells mos duen l'escopinya gravada, peu de cabrit, dàtils, vull dir, antes hi havia de tot. És ara que no hi ha de res. I fins fa 2 anys n'hi havia, però ell ara ja fa 2 anys que no m'ho n'adu. Ara en duim de gallega, i és bona, però clar, no té el sabor que tenia sa d'aquí.
5: Els investigadors marins de l'informe Mar Balear apunten que la caiguda de l'escopinya es deu a la dificultat d'obtenir-ne la llavor, la falta d'espai per cultivar-ne o als possibles efectes de la disminució de la qualitat de l'aigua del port de Mahó. A Menorca actualment sobretot es produeix musclo. L'any 2025 la recollida va ser de 73 tones, però des de mitjans agost tampoc se'n troba ja a les botigues i n'hi ha de fora, de França o de Galícia. Per exemple, escoltam ara a compradors i a Catina Coi, peixatera.
7: Amb aquesta calor que tenim, l'aigua està molt calenta, doncs, i clar, si no en tenim d'aquí, hem de consumir d'allà on ens produguin, no?
6: De molt s'ha mort tot, clar, és la pèrdua que hi ha d'aquí, perquè vull dir, de demanda n'hi havia molta, perquè també és molt més bo.
8: Les condicions de la mà, la gent que n'hi ha, tot influeix.
5: Segons l'informe Mar Balear 2026, són 14 les muscleres situades dins el port de Mahó. Des del 2022, però, està disminuint la producció.
2: I no deixant de parlar de la mà amb el lema Volem tornar a nedar al moll, Arrels Marines convoca aquest diumenge una mobilització per reclamar la recuperació ambiental del litoral del port de Pollença. L'entitat denuncia que el deteriorament de la qualitat de l'aigua i la pressió sobre la costa han fet que molts de pollencins hagin deixat de nedar en una mà que històricament havia format part de la seva vida quotidiana.
0: Entre les causes assenyalen el vessament d'aigües residuals del fondatge il·legal, l'excés de sediments de les platges artificials i la pressió del trànsit marítim, a més de les transformacions que ha patit la vorera amb disc mollets i altres construccions. L'acció començarà diumenge a les 10 del matí al passeig Voramar i combinarà reivindicació i activitats lúdiques amb una

0: cadena humana al litoral i una escenificació. Arrels Marines reclama a les administracions mesures concretes per recuperar la badia, com és el cas de renovar la xarxa de clavegueram per evitar vessament, regular el fondeig i retirar els morts il·legals. També reduir la velocitat de les embarcacions i impulsar la renaturalització de les zones més degradades.
1: I amb l'objectiu de tenir un servei net i eficient en matèria de residus, a Manacor l'Ajuntament ha inaugurat 4 àrees d'aportació tancada. És una mesura que ha comptat amb 112.000 euros de pressupost.
0: Aquestes 4 àrees es troben a la via de Palma, a l'altura de l'Hipòdrom, al camí de Son Moix, al poliesportiu Miquel Àngel Nadal i a Cales de Mallorca. Són estructures tancades que tenen àrees de videovigilància per procurar que es compleixi la normativa. És el regidor de Medi Ambient, Mateu Marçà.
2: Facilitar que només venguin els residents, que no hi hagi turisme de residus i, per tant, les àrees no estiguin infradimensionades i no hi hagi el que és flotants al voltant d'ells. La videovigilància sobretot se posa per actes incívics o deixar residus a de fora, que és el que s'intenta minimitzar.
0: L'horari per deixar els residus és de les 6 de l'hora baixa a les 10 del vespre. Els contenidors que allà són d'envasos, paper vidre, rebuig i orgànic. Per tirar l'orgànic, així com per entrar a les àrees, serà necessari tenir la targeta de resident.
1: I l'Associació per a la Defensa del Patrimoni a Mallorca Arca demana que es conservin les casetes de fusta de la costa del Teatre a Palma.
0: L'Avant, projecte guanyador per a la remodelació integral de la plaça Major, té previst esbocar-les, però Arca les qualifica de patrimoni històric de la ciutat. Ho explica Àngels Fermoselle, presidenta d'Arca, que demana que les casetes s'incorporin al procés de remodelació de l'entorn de la plaça Major.
3: Que les casetes se restaurin i recuperin un ús que sigui útil per la ciutat. Se podrien llogar en un període no molt llarg, de manera que aquestes persones que fan venda directa, artesanal, que tenen els seus productes de creació, fins i tot artístic, poguessin tenir cabuda aquí, no?
0: L'Associació Conservacionista afegeix que l'Ajuntament de Palma va aprovar per unanimitat un acord per conservar, rehabilitar i donar un ús adient a les casetes el 2018. L'Ajuntament assegura que la remodelació es tracta d'un avantprojecte i que res és definitiu. A més, afegeix que es valoraran totes les propostes abans de prendre una decisió.
1: 10 minuts per arribar a les 8, més notícies de l'àmbit estatal i internacional. Granada intenta recuperar la normalitat després dels 7 terratrèmols que han tornat a sacsejar la zona aquesta matinada. La situació s'estabilitza, tot i que encara hi ha centenars de persones que no han pogut tornar a casa seva.
0: Al municipi de Les Gàmbies, unes 600 persones continuen desallotjades mentre els tècnics inspeccionen els habitatges afectats. De moment, no s'hi han detectat danys estructurals greus i la previsió és que, si les revisions ho confirmen, els veïns puguin començar a tornar a casa a finals de setmana.
4: Es la primera noche que pasamos aquí, un poco atemorizado por los sismos que están aconteciendo durante este fin de semana.
5: Hemos venido y nos hemos encontrado toda la casa todo tirado, todo hecho pedazo. Los niños no quieren estar en la casa ni nada y nos han dejado una tienda de campaña para poder estar aquí.
6: Mi mujer es la que no quiere entrar porque hemos tenido un problema gordo a la entrada en el portal y está todo rajado.
0: També l'Alhambra ha recuperat pràcticament tota l'activitat habitual, tot i que es manté restringit un tram del recorregut a l'Alcassaba. Des de l'inici de l'activitat sísmica, la matinada d'aquest dissabte, l'U2 ha gestionat més de 5.000 telefonades.
1: El delegat del govern d'Andalusia, Pedro Fernández, destaca que les afectacions han estat mínimes, sense danys personals, i assegura que els municipis han resistit bé aquesta successió dels terratrèmols, tant des del punt de vista estructural com emocional.
7: Convivir con esta situación que efectivamente produce incertidumbre, pero que bueno, en definitiva estamos viendo que Granada en general, sus municipios, están aguantando bien, ¿no?, esta situación desde el punto de vista estructural y por lo tanto desde el punto de vista emocional, que es lo más importante, donde hay que seguir las recomendaciones.
1: I unes 700 persones continuen desallotjades per l'incendi de Les Urdes a Extremadura, que ha arrasat 1.600 hectàrees.
0: Més de 200 efectius i una vintena de mitjans aeris continuen en les tasques d'extinció, tot i que no s'han complit els millors pronòstics. El vicepresident de la Junta d'Extremadura, Abel Bautista, ha explicat des del Centre de Comandament Avançat que es manté la situació operativa 2 i que continuen combatent el foc.
8: Esas condiciones más optimistas que permitían que a media mañana de hoy pudiéramos estar hablando de otra cosa totalmente diferente, lamentablemente no se han cumplido. Por tanto,
9: vamos a adaptarnos a la nueva situación y vamos a, como digo, a poner todo de nuestra parte para que podamos avanzar en las tareas de extinción.
0: El Valle de Pinofrancheado, Càceres, el terme municipal on s'ha declarat l'incendi, diu que el foc podria ser intencionat. Durant una tensa visita al municipi de la presidenta extremenya, Maria Guardiola, els veïns s'han mostrat indignats pel fet que el Valle no es trobi a la localitat.
1: I més de 5.000 veïns continuen confinats al sud-oest de Madrid per un nou incendi forestal.
0: El foc afecta una zona que ja va quedar molt castigada pels incendis del passat mes de juliol i davant l'avanç de les flames s'ha demanat a la població que no surti de casa.
1: 100 minuts per arribar a les 8, moment per la cultura.

gairebé 200 anys, un dia com avui, però del 1839, Louis Daguerre presentava davant l'Acadèmia de Ciències de França el seu darrer invent, el daguerrotip, una novetat dels nous temps que permetria capturar una imatge a través d'un procés químic, pura màgia. Aquell mateix dia se n'alliberava la patent i començava la història de la fotografia. Sandra Martínez.

0: Un d'ells, Joan Ramon Bonet, marí, cantautor, fotògraf, reconegut, referent inqüestionable. De ben jove ja li interessà copsar la realitat que veia, el joc de durar l'eternitat, el repte de captar la llum.
1: Retenir com la memòria, és la memòria del fotògraf. Va pel carrer i veu una cosa i clinc, amb el telèfon mòbil, amb la càmera de fotos, la retens i dius, ja tinc això, aquest mil·lèsima, milionèsima de segon de la vida, l'he parada i la tinc. Serveix per res això? No ho sé. El fotògraf és un goig. Per mi és un goig.
0: Un goig que comparteixen en la seva feina diària els dos fotoperiodistes d'Última Hora i del Diari de Mallorca, Alejandro Sepúlveda i Tolo Ramón. Arribaren al món de la fotografia gairebé de casualitat, un fascinat pels diaris, les revistes del negoci familiar i a través de la també fotògrafa Teresa Lluga, i l'altre per l'extraordinari procés de revelat que va descobrir amb un amic que estudiava fotografia i que el marcà un camí que no ha deixat encara. Però un grapat d'anys després, quan la feina periòdica a un diari té el perill d'esdevenir rutina, no és molt difícil mantenir aquesta fascinació, les ganes? Ramon té molt clar que no. El darrer exemple, l'eclipsi de la setmana passada.
2: He d'agrair encara la meva feina, a vegades el fet de parar-me encara sorprendre, no? I això és el màgic, vull dir, és el que manté aquella il·lusió, aquelles ganes de seguir treballant. Perquè és això, vull dir, és una recerca que te diria diària, pràcticament constant, quan fas la teva feina.
0: Mantenir la mirada que la teva feina complementi un text que tingui personalitat pròpia, però no és fàcil, no ho és lluitar contra les presses, contra els dissenys que no et tenen en compte, però paga la pena.
2: Sofrim molt perquè estimam molt, també, perquè ho apreciam molt. I si no mos importàs, tal vegada no ens afectaria tant quan les coses no van bé.
0: La feina de fotoperiodista reclama encara ara el seu paper i l'evolució de la tècnica no ho acaba de posar fàcil, Alejandro Sepúlveda.
3: Has perdut el control de les fotos que has fet, perquè abans sí que deies, no, he fet quatre fotos i sabies que aquestes fotos eren així, la persona mirava, que ell estava així, o jo què sé, si feies un partit de futbol sabies que estaven els dos jugadors i la pilota, i ara has fet tantes fotos que quan tens que enviar-les igual no envies exactament la foto que és la millor, perquè tindries que mirar 100 fotos.
0: Sepúlveda ha estat 25 anys cobrint la secció de succeïts d'Última Hora i, tot i que en el fons allò que més li agrada fotografia és cultura, ha posat call i ha après l'ofici intentant deixar una empremta, fugint de la sordidesa i fer-ho tot amb professionalitat.
3: Preferiria no haver estat allà. A tots els puestos que he fet sucesos, preferiria no haver tingut que anar a fer-ho, que no és una cosa que m'agradi, no? El que passa. Però si la fotografia aquesta, doncs tens que fer-la, no? És quasi una obligació, no? Per lo especial que té.
0: Perquè ara que tothom, qui més qui manco, té un mòbil, que a la vegada té una càmera, tothom es creu fotògraf i molt sovint periodista. Un perill que tecnologies com de la intel·ligència artificial poden agreujar, o no. Les opinions difereixen. Tolo Ramón opina que fins i tot farà un favor al sector.
2: Que cada vegada serà més important, i sobretot en el mitjà de comunicació, el fet que tinguis garanties de que ha hagut una persona, un periodista allà, veient el que està succeint, no s'ho ha inventat ningú. Vull dir, és justament la nostra base més important, que és de no inventar-se res. Vull dir, la gent demanarà veracitat. I això crec que està en mans dels fotoperiodistes.
0: No comparteix l'optimisme Alejandro Sepúlveda, perquè al final alerta, amb tecnologia o sense, sempre acaben pagant els mateixos.
3: En el final no és que diguin, no, és que l'ésser humà desapareix de l'equació. No. Tu sempre estàs allà. El que passa és que cada vegada tens que fer més feina i tens que fer-la més ràpid i més barata.
4: I Maó dona el tret de sortida a les festes de Gràcia en la presentació oficial del cartell d'enguany. El protagonista, el cavall, és una obra de l'artista Marga Pons, coneguda com a Sobirà Jove.
5: Sempre m'he sentit molt ben acollida aquí a Maó i que te cridin per això, pues, un orgull i molt contenta. Jo espero que agradi a tothom. Jo ho he fet amb molta il·lusió.
4: Demà es podrà veure en directe el Vespre d'Art del Port de Mont.

0: Hem arribat a les 8, moment de repassar els principals titulars d'aquest...
1: Càncer i pobresa, dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a ESC.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

加油！

Hola, sóc Marisa Rojas i vull convidar a tots els oients que sintonitzin Ràdio Horta. Una ràdio d'entreteniment i informació per a totes les edats. No s'ho perdin. Una forta besada i molt d'anys per Ràdio Horta.

L'Ajuntament d'Horta i Ràdio Horta Municipal vos convidam a seguir els plenaris del municipi. Ho podeu fer en directe des de la nostra emissora i també en vídeo a la nostra plana web www.radiohorta.cat.

encara no coneixes el vermut Rumbo i el palo reposat en bota, a la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Ant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Ant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Ant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Esteu escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

natural. Per fer sorbets, per fer gelats, per fer baixar els àpats pesats, per refrescar-me calorat. Vull una guitarra anar tocant aquells acords de fer...

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Calani, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Per tant, té molts esportistes d'èlit i bona part és gràcies a la feina de base del Club Jartanencs. A Artan Joc volen conèixer esportistes, tècnics, dirigents que han fet i fan possible l'esport artanenc. Som en Pet Toni Butler i cada dimarts a Ràdio Artà vos oferim Artà en Joc.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: Libertà. Senza punto.
1: Ciao, lo ascolto. E tu?

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a ESC.es. Ale, bom, ale, bom, ale, bom, ale, bom, ale, bom, dice la gente.

Encara no coneixes el vermut rumbo i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través